0: Perquè un aticlatge és honil, ut li rajó, mac arrosohi. Ma li va posar un cavall. Ma li va posar un cavall.
1: Nial al bec quas na lep, nas esa is tolis na estupa. Habanan gal al bec en ca nas taus na lep, nas tertanalis na estupa. Proverbios 15:20.
0: Panak chokre la puntesipal atines sail cholehil 104.5 FM la hukapal ha anqualo.